0: seguimos dejando huella.
1: Pelotero a la bola, va tiri, va tiri, va, va tiri, va tiri, va, va tiri, va tiri, va. Pelotero a la bola.